de mon país. Nos contava lo regent, aquel gran rei de França, acatat davant los pobres, un sant home, aquel Sant Louis. Amava tota la gent e volia pas la misèria, un sant home, aquel Sant Louis. Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola, perquè m'han pas dit. Mas perquè, perquè m'han pas dit a l'escola que havia tuat mon país. E quan fugueren mai grans, nos calguet parlar tres llengues. Per fer un bon tecnician, nos calió cargar tres llengues. El inglès, el alemany, eso que s'escriu a rum, per fer un bon tecnician. Mas per què?

0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista biarnese pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Juan Thomas. David Groclod publicò la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutom, occitanisto, anti-occitanisto, ecologisto, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesis tuttos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autor es giornalista e ha trabagliat tutto sabido sulla questione linguistica de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod, en viais, pausò las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven ausit pausar pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire crític sul viais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar a les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contentò pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questions que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod d'un gran editu pargenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Digiuno decisiu e meso lo 29 de giugno passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc, la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga battaglia legale. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals s'arro definitivos, l'utalier demora sujet a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquests procedures són separats del litigi administratiu que és arro barrat.